Veure, m'endremeu aquí, m'endremeu aquí, m'endremeu aquí, m'endremeu aquí. Vaig a veure en Guillo, d'ara puc anar. Veure, veure, n'ha ganat de ser aquí, allò, gota un oi. Quan a veure, m'endremeu aquí. Aquí està ganant quan d'ara puc anar, què és? Està puc anar, està ganant quan d'ara puc anar, jo. Senatau orang ini mengakarang-karang ini kekaimu ini.